0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humble.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: No, que eso es sida. Sono andata a fare una commissione. Devo dorare più a taldo. La sale è un numero giusto. Da che d'orro volgiamo. Fai dare dopo su bip.
3: Hello United Kingdom. Enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.